0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a la Ciutat Vella, també en els dos sentits per les protestes dels mestres i professors. Aquest col·lectiu també està tallant la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. A banda d'aquests talls hi ha un accident a la 2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle avariat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona.
0: Primeres protestes, doncs, coincidint amb aquesta jornada de vaga el primer dia del curs acadèmic 2026-27 per a 1.600.000 alumnes. Els sindicats convocants han previst una desena de manifestacions arreu del país i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. Admès a tràmit la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar als segadors durant la visita del papa Lleó XIV. El jutge investigarà si en l'operatiu policial es van vulnerar drets fonamentals i si es van cometre possibles delictes, entre els quals una detenció il·legal. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: I atenció, perquè avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi d'aquest canvi de temps de dimecres.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: el Ferran Aràndiga, que des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, pendents d'aquests talls per les protestes del professorat. Fa una estona han quedat tallades per manifestació a la demarcació de Barcelona, la C58 a Sant Quirze del Vallès, en direcció a la capital catalana. També la C31 a l'Hospitalet del Llobregat, en aquest cas, en els dos sentits de la marxa, i que deixa retencions en tota la B10, en tot el terme de Barcelona. També a la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, hi ha un tall en els dos sentits de la marxa i que dificulta tota la circulació tant de la C58 com de la C33, com també amb tota la B20 que ve des de Badalona. Com dèiem, la ronda litoral també hi ha retencions en el punt de la Barceloneta i que complica la circulació també des del vessant Llobregat. Per altra banda, al vessant Vallès també queden retencions a la C58 des de Terrassa en direcció a Barcelona i també a la AP7 hi ha retencions en direcció a Tarragona des de la Roca del Vallès fins a Montornès i 3 quilòmetres de cues intensos també des de Mollet fins a Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs ja sabem com estan les carreteres. Precaució, paciència, que és el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga des del RAC, des d'Infotrànsit. I ara sí, ja arrenquem. Arrancamos con música, con estas peticiones que nos están enviando nuestros oyentes. Y estos saludos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, por aquí tenemos, a ver a quién tenemos. Tenemos a Mario, buenos días. También tenemos a José Francisco, buenos días. A Pastora, buenos días. Rosalía, buenos días. David, buenos días. Javi, buenos días. Aquí tengo un mensaje de Conchi. Buenos días, Conchi. Un beso súper grande. Yo también te estimo. Por aquí también tenemos a María. Buenos días, María. Y también está Juanma, que está currando. Y aquí también tenemos a Chayán con este Madre Tierra. Venga, que estás en sintonía de tu emisora.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: fiesta.
1: Los mejores momentos refrescantes se hacen inolvidables con la auténtica ginebra gallega, la ginebra digestiva por excelencia. Pon un gin tonic Orishas en tu vida y no olvides nuestros licores. Celebra sirviendo los mejores chupitos de hierbas, licor café, crema de orujo y el aguardiente gallego, el orujo puro y duro. Dale calidad a tu cuerpo con Adegas Valcar. Visita la web www.adegasvalcar.com y haz tu pedido o llama al 93-466-5657. 93-466-5657. Adegas Valcar te acompaña en tus celebraciones.
2: Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.

0: Mar. 24 horas en tu segundos.
1: 3CAT Info. Bona tarda, són les 4. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocats reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. La consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. La pluja podria complicar el segon dia de classe. Ja hi ha activada la fase d'alerta del Pla Inuncat i Protecció Civil valora si cal enviar alguna alerta perquè demà a partir de les 8 del matí hi ha previst un nou episodi de precipitacions intenses, vent i en alguns indrets hi pot caure calamarsa. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països més empobrits l'any 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'IS Global de Barcelona que fa una estimació de com la redistribució de la riquesa podria atenuar les retallades en cooperació internacional.
2: Esports.
3: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions i ell la pilota d'or. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase de Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits de la Lliga de Campions. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis. Tots 4 a les 9 del vespre. I el Barça femení ha situat 6 jugadores entre les 30 candidates a la pilota d'or. Caroline Graham, Patrick Jarró, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Al llarg d'aquesta tarda sabrem els candidats masculins.
2: I el temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus. Alguns primers ruixats al Pirineu i al prelitoral. Preludi del canvi de temps de dimecres demà. Ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral, al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de les temperatures.
1: 3CAT Info.
0: Ràdio Pumat. 24 hores amb tu.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Repassem aquesta hora els titulars del dia i comencem pel trànsit. Equip viari, quina és la situació?
2: Doncs a aquesta hora destaquem que a l'autovia A2 a Lleida hi ha un nou punt de lentitud a Vilassana en sentit Barcelona a causa d'un camió al voral. I a la Ronda de Dalt les retencions van a més i ja sumen prop de 4 quilòmetres cap al nus de la Trinitat.
1: El govern suspèn les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. Ho fa l'endemà del primer dia de vaga, en què hi ha hagut un seguiment baix a les aules el dia que començava el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I la consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. A Espanya suspenen l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya, i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
0: Esports.
3: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Precisament Lamine Yamal, més Pau Cubarsí i Rodri són els jugadors que el Barça masculí ha situat entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. I tornant a la Champions masculina, avui es juguen els primers 6 partits. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
1: I va agafar el temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus, alguns primers ruixats al Pirineu i al prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental, caiguda contundent de la temperatura.
0: 3Cat Info.
4: Radio Pumat. 24 horas en tu. 0.2.
5: Aquí sigo acompañándote en la sintonía de Radio Pomar 101.2, radiopomar.es, son las 5-4 minutos, ya lo han oído, cambio de temperatura, queríamos que llegara este momento, ya ha llegado, mañana bajan considerablemente las temperaturas, lo vamos a notar mucho y sobre todo cuidado porque va a llover y con cierta intensidad en algunos puntos, así que mañana vamos a tener mucho cuidado. Y comenzamos nueva hora, gracias por seguir ahí, gracias por elegirnos y seguimos poniéndole la mejor de nuestras sonrisas a la vida y las mejores canciones aquí en la radio. Llega Antonio José con uno de sus últimos temas, La Luz.

0: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel trànsit, equip viari.
1: Retencions i circulació intensa als accessos a Barcelona, sobretot a la C33 i la C58 a Montcada i Reixac, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat. A les rondes de Barcelona se circula amb lentitud en diversos trams, sobretot a la de Dalt en sentit Trinitat i a la Litoral en sentit Llobregat. Els ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia Barcelona-Vallès, s'ha restablert entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia.
0: El govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix a l'errada de la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona a la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. Mentrestant, la consellera d'Educació, que manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i també la compra de segones residències en zones del mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
2: Esports. El Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar enguany la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugrana de demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits d'aquesta Champions. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
0: Últim dia de calor intensa avui, sobretot al nord-est, 40 graus anglès. Mantindrem alguns ruixats i tempestes irregulars les properes hores. Localment poden ser intenses. I demà, ja des de primera hora, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de la temperatura, tramuntana i mestral als dos extrems.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, al otro lado? Espero que sí, eso es lo que quiero. Me quedo un ratito más contigo poniéndote canciones aquí en Radio Pomar, canciones como esta. Comenzamos nueva hora con Juan Pardo y este Bravo por la música. Que sepas que tú aquí tienes mucho que elegir y mucho que decir. Si te apetece, me llamas, eliges una canción o me envías un WhatsApp. Buena tarde.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Vés a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu.